0: Saludamos ya a nuestro invitado este domingo, Vicent Torrent. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Hola, buen día.
0: Está aquí Vicent, que él es un experto en música, es miembro del Consejo Valencià de Cultura, destacado miembro del grupo Altai, donde empezó a investigar la tradición de la música popular valenciana, y el máximo representante de este informe que se aprobaba recientemente el pasado 28 de septiembre en el Consejo Valencià de Cultura. Un informe que les voy a explicar, es doble. Por una parte propone la recuperación por parte de la población actual de esa facultad de cantar regularmente, porque Vicent, ya no cantamos.
1: Ya no cantem. Ya ens dediquem a escoltar els artistes i tal, i que canten tan bé que ja no mos dona vergonya cantar, no? ¿Sabes?
0: Sí, y es verdad que nos da a veces mucha más vergüenza cantar en solitario que cantar en grupo. Cuando cantamos en grupo parece que nos sentimos como parte, ¿no?, de un grupo, formamos parte, familia, ¿no?, femconvoi, como se suele decir en valenciano.
1: Sí, no, clar, estàs un poc més protegit, ¿no? Si falles o d'això, no estàs a la intempèrie, diguem, estàs arropat, clar.
0: Bueno, una facultat humana que ha ido abandonándose progressivamente, yo creo que también en detrimento de lo que es el nivel cultural general, ¿no? ¿Por qué?
1: Sí. Bueno, es una cosa cultural de la época que estem vivint. La societat de consum, diguem, que no has començat ara, però bueno, cada vegada és més dura, no?, en este sentit. Pues mos convertix a la gent de protagonistes de la cultura en usuaris de la cultura. O sigui, la cultura és un altre producte a consumir, diguem. Uh-huh. I, clar, pues això és te desmotiva coses com cantar, perquè la qüestió de les cançons és sentir a tal artista, a tal altre, a tal grup, ser fans, això. Però cantar, pues, com que no.
0: Y eso es parte de la tradición, de la cultura, de nuestro sentimiento, ¿no?, como miembros de esta comunidad autónoma, ¿no?
1: Claro, sí, bueno, tota la vida han cantat, la gent, i la gent ha cantat, la gent del poble, pues ha cantat, pues, per ajudar-se a viure, per dormir a un xiquet, cantar en un tipus de cançons, per batre en l'era, els llauradors quan batien el blat, el forment, pues era una feina molt dura. Tenien unes cançons especials per a contar històries, contar succeïts o xistes o romansos, pues també cantaven, la gent cantava.
0: En general. Claro, la segunda parte de este informe, la primera es eso, recuperar esa capacidad que tenemos o que teníamos de cantar, y en segundo lugar, otra pretensión de este informe es la recuperación de la manera tradicional de cantar, ¿no?, de la población valenciana.
1: Efectivament. És una cosa que també s'ha perdut paral·lelament un poc a perdre la facultat de cantar, això que aquest costum que teníem, pues s'ha perdut també la manera de cantar de les persones d'ací, tradicionalment, com se cantava ací. I això, pues, ha passat per lo mateix. La societat de consum, pues, la societat de consum tendeix a primar l'espectre de les coses, no? Perquè és més negoci, així és més negoci. Si tots mos agrada el mateix, doncs pues se ven més d'això. I si n'hi ha moltes coses diferents, doncs pues hi ha que fer articles de consum diferents per a consumir-ho. I això és la qüestió. I n'hi ha un mecanisme molt pervers en això, perquè, bueno, és el mecanisme de la colonització, que és una cosa de tota la vida, segles i segles, en tot el món. Pues el colonitzador, un poc, se dedica a desprestigiar la teua forma de parlar. La teua forma, si tu eres el colonitzador, la teua forma de cantar, sí, la teua forma de menjar, les coses que t'agraen, això és de paletos, això és de borregos, tal, i tu, si vols ser algo, pues tens que parlar així, tens que cantar així, perquè això és miserable, saps? Uh-huh. I, bueno, pues això és un engany, i la gent no ha canviat d'estil de cant per la seva voluntat, perquè ho ha decidit en llibertat, sinó perquè ha estat, diguem, pues, influenciada, pues, per tota aquesta...
0: Obligada.
1: Sí.
0: Bueno, la Generalitat acaba d'iniciar la declaració del cant valencià d'estil com a bien de interés cultural immaterial. Mm. Eso también es un paso que yo entiendo que valoran, ¿no?
1: Sí,
0: desde el Consell Valencià de Cultura.
1: És fantàstic, sí. Pues són coses així, ¿no? El cant valencià d'estil és una de les formes de cant. més impressionants, més fortes, més artístiques de tot el Mediterrani i de tota Europa també. N'hi ha un virtuosisme allí i un marge a la improvisació, el qual és molt important, no? Uh-huh. I clar, està molt bé que ho facin, bé d'interès cultural. Sí.
0: Claro. Antes cantábamos para cualquier acto o situación de la vida, ¿no? De la vida cotidiana. Bueno, en muchos sitios todavía están los oficios religiosos, están las fiestas, en las cuales sí que hay procesiones, hay entornos rurales en los que sí que se lleva a cabo este tipo de tradiciones, de espectáculos, para que la gente los escuche, pero son minoritarios ya cada vez más, ¿no?
1: Sí, cada volta aquestes coses són més, estan més arraconades. Les, sobretot, clar, pues el cant de les aurores, sobretot.
0: I, al Baez, que escuchábamos al inicio.
1: Al Baez,
0: també. Se le ha iluminado la cara, cuando las ha escuchado.
1: Sí. Bueno, és que les al Baez és una melodia molt carismàtica, no? Jo crec que pot ser una de les melodies que més està en la ment de la gent i del País Valencià, no? Quan sents això, pues ya sabes que están cantando algo de Valencia.
0: Uh-huh. Bueno, decían que toda revolución empieza con una canción. No sé si a partir de ahora, con este informe que está llevando a cabo el Consejo Valencia de Cultura, que ya ha aprobado, y que cuál es un poco la idea, qué es lo que pretenden hacer, a quién se lo van a entregar, cómo van a intentar que les hagan caso.
1: Bé, bueno, el Consejo Valencia de Cultura es un órgano asesor i un poc va aconsellant un poc a l'administració, pues lo que li pareix bé, que per això mos han clavat i mos han nomenat, no?
0: Sí.
1: I això, nosaltres tenim que contestar els requeriments de l'administració, de la conselleria, de qualsevol conselleria, per a informar sobre un projecte de declarar bé d'interès cultural, per exemple, alguna cosa.
0: Per exemple, el que s'acaba de fer, el Can d'Estil.
1: La Generalitat té obligació de consultar-nos. Uh-huh. Nosaltres fem un informe i després els polítics decidixen. Nosaltres no decidim res. Sí. I bueno, pues això, aquesta és la qüestió. Som un d'això assessor i no tenim ninguna diguem, marge de decisió.
0: Sí, no, ninguno, pero sí de poder aconsejar y poder instar para que se tomen medidas como, por ejemplo, reforzar en las escuelas, ¿no? El ejercicio del canto colectivo. Esa podía ser una opción para seguir potenciando que esto no se abandone.
1: Efectivament, sí, en les escoles, i jo diria més, i en l'ensenyança mitja també, i en l'ensenyança universitària també. Perquè, bueno, cantar, no ser cantant, sinó simplement cantar. Uh-huh. Perquè és més important cantar que cantar bé.
0: Claro.
1: Més important cantar que cantar bé.
0: Sí, lo de cantar bien ya es...
1: Això és panota.
0: És panota, sí, pero la sensació de bienestar que produce el poder cantar, aunque no cantes bien.
1: Exactament. Pues sí, en les escoles, i no només en les escoles, en els instituts, en la universitat, uh-huh. Això s'hauria de cultivar perquè és molt saludable físicament i psicològicament també, i també per a cohesionar la societat és molt saludable cantar de tant en tant. Uh-huh. Y cual más cantes, mejor.
0: Uh-huh. Sí, por ejemplo, en el País Vasco sí que se canta mucho más en comidas, en fiestas. Ahí sí que yo creo que hay bastante más tradición que aquí, ¿no?
1: Sí, yo creo, sí. En Euskadi, en el País Vasco, se canta molt. Aparte de que n'hi ha orfeons uh-huh. y tal, que n'hi ha gent jove, no com así, que els orfeons i les corals normalment es deixen major... Uh-huh. I pues allí se canta quan mengen, quan fan alguna festa, quan se reuneixen per qualsevol història, la gent canta i tenen un repertori que tot el món el coneix. Uh-huh. O sigui que és fàcil cantar.
0: Por lo tanto, reforzar ese currículum educativo, ¿no? Para que esté el ejercicio del canto colectivo, y luego este informe también creo que declara bien de interés cultural o insta para que se declare el conjunto de las auroras de la Vega Baja.
1: Exactamente.
0: ¿Por qué?
1: Sí.
0: ¿Qué tienen?
1: Bueno, en la Vega Baixa, bueno, les aurores és això que ixen quan encara no s'ha fet de dia, uh-huh. algun dia a l'any, ixen pues, un grup de persones Això és des del segle XVIII, eh? O sigui, no és una cosa d'ara. Uh-huh. I sen cantant unes cançons, invitant a la gent a eixir a resar el Rosari de l'Aurora per els carrers també. Llavors van despertant a la gent, es van en un bombo, en alguns instruments, i van cantant pel carrer, no? I inviten a la gent. Això és una cosa que es feia sobretot, en una barbaritat de pobles de tot el País Valencià. I, bueno, uns anys pa que sí, pues això ha anat baixant, ha anat desapareguent, molts pobles ja no ho fan, n'hi ha pobles que ja no ho fan i ho tornen a fer. En fi, una cosa que va un poquet a la baixa, va un poquet a la baixa. Però, bueno, és una manera que n'hi havia així, molt, molt típica, no? Molt, molt normal.
0: I que no se tiene que perder.
1: No, no se tiene que perder, evidentment, perquè, bueno, el segle XIX, i durant la República també, tu hauràs sentit aquesta expressió, això acabarà com el Rosari de l'Aurora.
0: Totalmente, sí. De hecho, todavía se dice.
1: Sí, bueno, pues això, hi ha una època que la gent anticlerical, diguem, d'esquerres i tal, eixia a fotre els que estaven cantant l'Aurora pel carrer, en València.
0: Sí.
1: I, bueno, acabaven a Galtaes, i hi hagué moments que portaven pistoles i tot, i va ser una cosa molt forta. Sí,
0: sí, per això se dice eso, ¿no? Esto va a acabar com el Rosario de l'Aurora, sin duda.
1: Sí, o com el Vall de Torrent, és una altra
0: història. O com el Vall de Torrent, efectivamente.
1: Sí.
0: Bueno, Vicent, usted como miembro destacado del grupo Altai, supongo que el hecho de cantar ha sido parte de su vida, una parte fundamental, ¿no?
1: Pues sí, jo la veritat és que estic jubilat ja fa uns quants anys i estic cantant menys i la veritat és que ho tiré a faltar.
0: Sí? Lo echa de menos?
1: Sí, lo echo de menos i al mateix temps no m'apunté a res perquè, bueno,
0: perquè
1: he cantat molt. He cantat molt.
0: Ah, perquè ha cantat
1: molt. I, clar, i al final descanses un poquet, no? Dius, espera un poquet.
0: Bueno, però està en el Consell Valencià de Cultura instando para que no se pierda, ¿no? Para que la gente cante, para que cantemos, para que no tengamos vergüenza, aunque se cante mal, ¿no? Es lo importante.
1: Sí.
0: Bueno, pues ha sido un placer tenerle aquí en A Vivir Comunitat Valenciana. Nos ha parecido un informe bonito, de esos que da gusto contar, ¿no? Porque llegar hasta aquí, que haya alguien que se fije en que ya no cantamos, que ya nos limitamos a poner el móvil para escuchar a otros cantar, recuperar esto, qué importante es.
1: Pues sí. I sobretot recuperar eixa manera de cantar de la gent major que està tan desprestigiada, recuperar-la per a la contemporaneitat i fer cançons noves, a eix estil, parlant de les nostres històries, no parlant del nostre senyor i de tot això que parlem.
0: De lo que nos preocupa, ¿no? Del dia a dia.
1: Exacte.
0: Muchísimas gracias, Vicent, ha sido un placer.
1: Gràcies a tu.

0: Vivir que son dos días, Comunidad Valenciana. Radio Xàtiva. Cadena Ser.
1: ¿Tienes un coche o una moto que apenas utilizas?
2: En Terrania podrás contratar tu seguro por uno, dos, tres o los días que necesites desde tan solo 2 euros al día. Contrata online en terrania.es o en el 902 10 10 30. Terrania, tu asesor en seguros.
3: ¿Estás molesto con la forma en la que se gestiona un servicio público? ¿Quieres proponer algún cambio para mejorarlo? En Hoy por Hoy Valencia queremos escuchar tus quejas y tus sugerencias. Ayuntamiento, dígame. Todo aquello que creas que es mejorable en tu calle, en tu barrio, en tu ciudad. Envíanos un mensaje o una nota de audio de WhatsApp al 650-68-3476. Cada viernes el Ayuntamiento de Valencia te responderá.
4: Ayuntamiento, dígame.
3: Toma nota, 650-68-3476. En Hoy por Hoy Valencia damos voz a tus quejas y tus propuestas.
4: Ayuntamiento, dígame.
3: En la SER.
5: Reconócelo. Algún ratito pasas por las redes, ¿verdad?
6: Tú dirías ahora mismo.
5: Te gusta echar un vistazo.
7: Y estos pliegues nasolabiales.
5: Ver algunos vídeos virales.
7: Te voy a dar un super tip rapidísimo.
5: Y luego.
7: Una señal de que eres muy inteligente.
5: Enterarte realmente de lo que pasa.
8: Es verdad, exactamente. Así damos los datos precisos.
5: Es ahí cuando te enganchas a las redes de Radio Valencia.
9: Para concluir que cuando se trata de actualidad, la percepción es muy variada.
5: Para ver y enterarte de lo que pasa cerca de ti.
10: La lluvia también cambia moltos países a altres.
5: Porque eres más de locales que de globales.
11: Puñol, último miércoles.
12: Ahora hemos recuperado su movilidad en la calle Colón.
5: Conecta con las redes sociales.
13: Segundo partido en Mestalla.
5: De Radio Valencia.
14: Hoy, el diario oficial de la Generalitat publica.
15: La SER, el sonido de la vida.
16: Radio Valencia Cadena SER te informa. Nueva fecha para los premios Mujeres Tenían que Ser 2026. Miércoles 14 de octubre a las 7 de la tarde en La Rambleta. Si ya descargaste tu invitación, no tienes que hacer nada, sigue siendo válida. Si no puedes asistir, puedes seguir el evento en radiovalencia.es. Os esperamos el próximo 14 de octubre para disfrutar de una tarde inspiradora y celebrar juntos Mujeres Tenían que Ser 2026. Patrocina Caixa Popular. Colaboran Institutos Odontológicos, Hidrofuture, Centro Comercial Arena, Anarchi Joyas y Denominación de Origen Protegida Vinos de Valencia.
17: Los fines de semana pueden ser para descansar, pero nosotros no paramos. Las redacciones de informativos de la red de emisoras de la SER en la Comunidad Valenciana trabajan cada sábado y domingo para mantenerte informado de todo lo que pasa aquí.
18: Lo que importa en la Comunidad Valenciana.
17: Hora 14, Comunidad Valenciana. Los sábados y domingos a las 2 y 5. Cadena SER.
0: A vivir que son dos días, Comunidad Valenciana. Inma Pardo. Museus en Violeta, con Irene Ballester.
19: Recuperamos la sección de este mes de agosto. Sí, ¿qué pasa? Nos ha gustado la sección y la queremos recuperar en A Vivir Comunitat Valenciana. Museus en Violeta, con Irene Ballester. ¿Qué tal, Irene? Bienvenida de nuevo.
20: Moltes gracias y feliz, ¿eh? Feliz de estar al tu costado.
19: Muy bien, nos hemos pasado de programa, no pasa nada. Ella es doctora en Historia del Arte, es miembro del Consejo Valenciano de Cultura. ¿Con ella qué hacemos? Descubrimos las distintas mujeres que han hecho historia y han sido también representadas en el arte, pero con esa mirada violeta de hoy, con una mirada crítica, con una mirada feminista. Y bueno, Irene, con motivo de la festividad del 12 de octubre, dejo que hagas tú la presentación.
20: Hoy anem a parlar d'una dona magnífica, d'una dona molt interessant i molt poc coneguda. Ella és Doña Marina, que és la Malinche o Malinchin, que va ser la parella d'Hernán Cortés, una dona fonamental per entendre tot aquest procés de conquesta que es va dur a terme en Tenochtitlán, en l'Imperi Azteca, en l'actual Mèxic. Una dona que sense ella, Inma, este procés de conquesta, ja et dic, no s'haverà dut a terme.
19: En sèrio?
20: En sèrio, en sèrio.
19: Vamos a conocer esa història.
20: Mira, les dones sempre estem carregades de culpa, veritat. Sempre ens han equiparat a Eva. I la Malinche, doña Malinche, doña Marina, sempre ha sigut una dona molt maltractada per aquest pensament crític mexicà. Sobretot perquè se la considera una dona venuda al conqueridor. I t'explique. Primer que res, per a que els nostres oients la visualitzen, jo me n'aniria a aquests murals del Palau Nacional de Mèxic que Diego Rivera va pintar en 1929. Diego Rivera va pintar tot el procés de conquesta i la pinta també a ella com a una persona fonamental en tot aquest procés de conquesta. I és que ella va ser una princesa indígena, una princesa asteca, que va ser venuda al conqueridor com un botí de guerra, podríem dir.
6: Ja empezando por ahí.
20: Exactament. Comencem amb les batalles, i les batalles quan es guanyen, als guanyadors, als vencedors, se'ls otorguen regals. I també a dones.
6: O sea, les daven regals que era una mujer, en este caso, nuestra protagonista.
20: Exactament, doña Marina Malinche, que seria la filla d'uns cacics importants. I era una dona molt intel·ligent que sabia parlar nàhuatl i que molt poc a poc va aprendre també el castellà. Per tant, ella, en el moment d'aprendre el castellà, Hernán Cortés també se n'adona de que pot ser la traductora perfecta.
6: Claro, el enlace directo, ¿no? Uh-huh. Con la tierra conquistada y con el castellano.
20: I la llengua,
6: claro,
20: necessitava, claro, una dona que li traduïra tot aquest procés de conquesta, totes les negociacions que es durien a terme, perquè doña Marina era una dona que sabia nàhuatl i castellà. I el conqueridor s'aprofita, uh-huh, perquè sempre els conqueridors els enaltim. Els donem tot, sí, el protagonisme, sí, sí, tota la importància, però sempre hi ha darrere dones que els sostenen, uh-huh, a nivell anímic, a nivell sexual, a nivell parella, de tot tipus. I en este cas, la Malinche va ser la dona que ell també va sostindre sexualment a Hernán Cortés, perquè van ser, de fet, amants, tingueren un fill, i es considera que és aquest primer fill des d'on comença tot el procés de mestissatge. Però amb el procés també de revisió de tot el període de conquesta, a ella se la considera la culpable. I ahí tornem a la Eva que t'havia comentat als,
6: sí,
20: inicis.
6: Sí, sí.
20: Les dones culpables, les dones pecadores, les dones les roïns, les dones perverses. De fet, recomana molt El laberinto de la soledat d'Octavio Paz, uh-huh, perquè hi ha un procés en el que Octavio Paz diu que hi ha un qualificatiu per a aquests mexicans i mexicanes que es venen al conqueridor, que es venen a l'altre, que es vengueren o que es podrien vendre als Estats Units. Uh-huh. I el terme és malinchista.
6: Ah, viene del nombre d'ella.
20: Clar, el terme ve del nom d'ella, de Malinche.
6: Sí, malinchista.
20: Malinchista. Quan ella tenia el nom, o el seu nom procedia de la deessa de l'herba, Malinali, que, yeah, és molt bonica.
6: Mucho más bonito, desde luego.
20: Clar, i per tant, ahí está ese procés de culpa de la dona, diguem, que conquesta o que enganya a la seva població, d'origen, i es ven a l'altre.
6: Claro.
20: I aquest terme malinchista és una crítica i és un insult molt pejoratiu, molt negatiu, molt carregat de culpa, una vegada més, cap a les dones, uh-huh, de que som les dones les que ens hem venut als altres i som les traïdores.
6: Claro, se la veía como una traidora, efectivamente, ¿no? Porque se vendía un poco al que había conquistado, ¿no?
20: Exactament, com Eva. Eva, claro, va menjar de la fruita prohibida, que, uh-huh, ho tenia prohibit, no podia menjar de la fruita prohibida, li va ferir a Adán també que menjara de la fruita prohibida, i per tant a ella se la considera la culpable, la negativa, i sobretot se la considera com la pèrdua, ¿no? A partir d'ella, a partir de que ella es ven al conqueridor, se la considera també com una dona que la conseqüència té la caiguda de l'imperi o la caiguda de la ciutat de Tenochtitlan. Mm. Per tant, és la pèrdua de les arrels, la pèrdua del país propi, de la tradició pròpia, claro, de la llengua pròpia, front al conqueridor, a l'estranger, al que ve de fora, uh-huh, i sobretot el que fa perdre la nostra arrel. Però que misògina és la
6: qué
20: societat i la història.
6: Que fuerte la historia de esta mujer. Bueno, ¿cómo acabó al final ella? Mal.
20: Acaba, malauradament, com acabem, les dones al llarg de la història, totalment silenciades, totalment desaparegudes, totalment perdudes, perquè Cortés estava casat amb la seva dona, tenia la seva,
6: ah, eso te iba a decir,
20: la seva família.
6: Que ell tenia su vida,
20: sí,
6: pròpia,
20: sí, sí,
6: no?
20: Sí, sí, sí, no, ell...
6: Ella era l'amante.
20: Ella era finalment l'amant. Hi ha un llibre també molt interessant per a que les persones que ens estan escoltant puguen conèixer una miqueta més de la Malinche, que és l'escrit per Laura Esquivel, que és una autora mexicana que és magnífica i que la posa en el centre de la història i sobretot la posa des d'una perspectiva positiva i feminista, perquè finalment estem parlant d'una dona intel·ligent, d'una dona sabuda,
6: claro,
20: d'una dona que també va saber lluitar pel seu territori, pel seu coneixement, per la seva terra, i sobretot que va ajudar a Cortés, però perquè no tenia més remei. En quina situació estava ella?
6: Claro,
20: ho havia
6: que
20: de
6: hubiera
20: fer.
6: Podido hacer si hubiera decidido no juntarse con este señor.
20: L'hagueren assassinat.
13: Claro, l'hagueren matado.
20: L'hagueren assassinat.
13: Segur.
20: I sobretot també en estos temps en els que en altimes conqueridors també hem de pensar com se duen a terme tots aquests processos de conquesta.
13: Claro.
20: Perquè la conquesta no es du en moments de pau o amb amabilitat o amb amor.
13: Ja.
20: Eh? Es produeix mitjançant violacions,
13: claro.
20: L'ocupació de la terra i l'ocupació també in mà dels cossos de les dones.
13: Claro.
20: I Malinche, finalment, aquest context que tenia tan complicat el va poder fer propi per a poder sobreviure. Però la història, sempre escrita des del punt de vista masculí, ens equipara a les roïns.
6: A la mala.
20: A les dolentes,
6: sí,
20: a les males.
6: A les que no tuvieron ningún papel en la història.
20: Sí, sí, sí. I a part és que sempre, no?, les dones estem carregades de culpa des de temps immemorial. Uh-huh. Som les culpables dels mals de la humanitat. Pandora. Uh-huh. Eva, Lilith,
6: sí, sí,
20: sempre som nosaltres les dolentes. I és tanta la repercussió d'esta història que fins i tot a Colòmbia també tenen a la seva pròpia Malinche.
6: Claro, sí, iba a decirte que esta figura de la Malinche tiene también repercusión en otros países, ¿no?, de América Latina.
20: Sí, sí, sí.
6: Esa visión,
20: sí.
6: Esa figura.
20: Per exemple, en Colòmbia tenim a la Índia Catalina, que va ser amant de Pedro de Heredia, però que finalment es va casar en el seu nebot i que també era traductora del Nahual, ¿no?, en estos procesos també de conquesta. I a Nicaragua es coneix la història de la Mocuana, que va ser filla d'un cacic que havia amagat tresors per a que els castellans no els trobaren. A mi totes aquestes històries és que me recorden moltíssim Inma, a l'origen d'aquesta tradició de la pèrdua també de la sang, del separar-nos de la sang, del llinatge, de l'origen. Per exemple, a Medea.
6: Uh-huh.
20: En la mitologia clàssica grega, perquè Medea finalment va ajudar a Jason a furtar aquest velló d'or. El bellocino d'oro, que diuen, no?
6: Sí, sí,
20: i que Medea finalment va ser considerada també com la gran traïdora a la seva sang, a la seva família. I són històries que es repeteixen. I són històries, Inma, que finalment tenen un missatge per a les dones, i és el silenci. Perquè si parlem, si la nostra paraula fem que s'escolte, acabem siguent males i perverses. Per tant, hi ha un escarment per a les dones, que estiguem silenciades, que no formem part activa d'estos processos de canvi històric i que estiguem enclaustrades en les nostres cases.
6: Les cases. ¿Dónde podemos ver esta imagen de ella? ¿En qué...?
20: En el Palau Nacional.
6: En el primero que has citado. Vale, Palau...
20: Diego Rivera,
6: sí.
20: Diego Rivera la va pintar. A més, la pinta d'una manera magnífica a la Malinche, perquè a més la pinta en un mercat carregada de flors, carregada de cales o alcatraces, com es diu a la ciutat de Mèxic, i la pinta d'una manera molt positiva i molt bonica, perquè és una figura molt important també per entendre la conquesta. Jo recordo en el 2005 vaig anar per primera vegada a la ciutat de Mèxic i allí vaig veure i vaig poder entendre aquest procés de conquesta des del punt de vista mexicà.
6: Claro.
20: Perquè Diego Rivera, en estos murals, pinta els conqueridors castellans amb rostres amfibis, rostres verds perquè van portar les malalties, rostres totalment negatius, i té un llenguatge positiu de cara a aquesta cultura que hi havia, que existia, una cultura rica en art, en llenguatge també, en construccions, i que va ser completament apagada per aquest poder de l'espasa, del poder de la conquesta i per tot el que va suposar després. Per tant, en estos moments, no?, que estem, no?, en 12 d'octubre, que tenim ahir al costat, convé rescatar aquestes figures.
6: Qué figura más buena para conmemorar esta fecha del 12 de octubre. Me ha encantado la historia, Irene.
20: Y de la que nos parla, ¿verdad?
6: No se habla en absoluto. ¿Cuántas cosas hay que conocer, no? Con esa mirada crítica, esa mirada feminista que tú nos aportas en A Vivir Comunidad Valenciana. Me ha encantado. Muchísimas gracias. Seguiremos con estos músicos.
20: Continuaremos.
6: Porque me da la impresión de que hay... Digamos que bastante información para poder seguir haciendo esta sección durante muchísimo tiempo.
20: Sí, sí, sí, porque les dones siempre... El mateix dona, mitologia clàssica grega, romana, que ens anem on siga. Sempre les dones som les culpables dels mals de la humanitat.
6: Ja te digo. Bueno, pues Irene aquí lo va a desmontar todo. Muchísimas gracias.
20: Te prometo.
6: Un abrazo, Irene.
20: Adeu.